0: A vivir que son dos días, con Javier del Pino.
1: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
2: La verdad es que vas sobre ruedas.
1: ¿Tan contento estás?
2: Eso también.
3: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
5: 94.543, serie 103.
4: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
6: Radio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
7: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
8: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
7: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
9: Amb un Barça Racing la història continua.
7: El Que t'hi jugues Barça de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
9: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
10: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
7: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
9: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
7: Que t'hi jugues Barça a SER Catalunya.
11: 50 anys de futbol en català.
12: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
15: que n'aprenguin!
14: Escolta el Que t'hi jugues Barça.
15: Això és clau.
14: Descontrol i animació, presentat per Siki Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
16: És tremendo.
9: Aquest diumenge, Levante Barça. A partir de les 3 de la tarda, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
14: Segueix tots els partits amb nosaltres. El Que t'hi jugues
17: Barça!
14: Amb Siki Rodríguez, a SER Catalunya.
18: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan. I Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
6: Bon dia, dissabte 12 de setembre, dissabte de temperatures estables. Núria Serau, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Tenim per davant un cap de setmana en què podem aprofitar per fer activitats a l'aire lliure. Les temperatures aniran pujant i ens recordaran a l'estiu unes màximes que es mouran en general entre uns 28 i 31 graus. Una jornada que vindrà marcada per el sol, tot i que a la costa central prelitoral central tindrem alguns núvols que podrien deixar algun ruixat. I a la tarda tindrem núvols d'evolució en punts de muntanya, núvols de bon temps. Avui la temperatura del mar estarà al voltant dels 22 graus a la Costa Brava, 27 a la Costa Central i 25 a la Costa Daurada. I ara mateix els termòmetres van des dels 12 graus a Girona, 14 a Lleida, 20 a Tarragona i 23 a Barcelona.
6: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. 130.000 persones segons els organitzadors, 60.000 segons els Mossos d'Esquadra s'han manifestat arreu de Catalunya per la Diada. 45.000 ho han fet a Barcelona, 11.000 a Girona i 1.600 a Amposta, segons les xifres oficials, en tres manifestacions simultànies i descentralitzades. És un petit repunt en assistència, tot i que no té res a veure amb les mobilitzacions de fa uns quants anys, Soledad Domínguez.
8: Sota el lema "I soc, i som", milers de persones van sortir als carrers de Barcelona, Girona i Amposta. La mobilització a la capital catalana va tenir dues columnes que es van trobar a plaça Catalunya. Des de l'escenari, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, alertava de les amenaces de l'estat espanyol i de l'extrema dreta.
9: L'estat espanyol ens vol dividits com a moviment i l'extrema dreta ens vol dividir com a societat. Ni uns ni altres ho aconseguiran.
8: Per la seva banda, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, demanava a totes les entitats independentistes preparar-se per l'any vinent.
10: Companys, ens toca donar el dol per acomiadat. És l'hora de ser-hi.
8: Junts i Esquerra es van sumar a la manifestació, però sense foto en comú.
6: Precisament per recuperar la força de les manifestacions de fa uns quants anys i coincidint amb el desè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, les entitats aposten ara per una major mobilització l'any vinent. Esperen, a més, que hi pugui ser per primera vegada des d'aleshores Carles Puigdemont. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia, a més també, que aquesta hagi estat l'última diada sense ell.
11: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades. Demanem ja d'una vegada que el poder judicial i els justiciers diversos de la cúpula judicial espanyola deixin de jugar a cuit d'amagar, que deixin de rebel·lar-se contra el que és el poder legislatiu i que, per tant, apliquin la llei d'amnistia.
6: Tot i que la jornada ha estat generalment tranquil·la, s'ha tancat amb maldarulls. Les mobilitzacions de la Diada han acabat en 18 detinguts, 10 dels quals són menors d'edat, per desordres públics i diversos contenidors cremats. Ah! Després de les manifestacions de la Diada, un grup de joves independentistes han començat a cremar i moure alguns contenidors al passeig de Sant Joan, això és a prop de l'Arc de Triomf, i enfrontar-se amb els antidisturbis dels Mossos d'Esquadra llançant-los i objectes.
3: Vergonya faria de policia!
6: Tot i les maniobres de dispersió, els incidents s'han anat reiterant durant diverses hores als carrers entre l'Arc de Triomf i la plaça Tetuán. Més enllà d'aquests incidents, la Diada també ha estat marcada pel xoc de l'independentisme d'esquerres contra l'extrema dreta. A les manifestacions s'han viscut alguns moments de tensió, un d'una banda pel xoc d'una concentració d'extrema dreta espanyolista de Núcleo Nacional amb una d'antifeixista, i també a la manifestació principal de Barcelona, sobretot quan la comitiva d'Aliança Catalana va intentar accedir a la plaça Catalunya. Sílvia Oriols i la resta de membres van haver de sortir escortats pels Mossos d'Esquadra, i mentre partits com Junts i Esquerra feien crides a la unitat independentista, des de la CUP la seva portaveu, Su Moreno, la rebutjava.
12: Ara mateix es fa difícil poder arribar a una qüestió unitària, tenint en compte que hi ha forces polítiques que abracen discursos reaccionaris i que estan abraçant el discurs de l'extrema dreta. Mentre això estigui de banda sobre la taula, serà complicat poder arribar a acords comuns.
6: Els copaires, com també els comuns, van carregar contra el dispositiu policial de dijous al fossar de les Moreres, lamentant que blindés massa Aliança Catalana i impedís el pas de la manifestació de l'esquerra antifeixista. És la líder dels comuns, Jessica Albiach.
13: Que l'estat de dret ha d'estar per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta, i no per aturar a totes aquelles que treballen precisament per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
6: Els tres detinguts pels incidents al fossar ja han quedat en llibertat amb càrrecs. Per cert, que l'Ajuntament de Ripoll s'ha desmarcat en les últimes hores del discurs del politòleg Ramon Cotarello en l'acte institucional de la Diada. Una intervenció en què Cotarello va defensar recuperar el país davant la invasió de persones d'altres cultures i religions.
14: Allibereu la pàtria, allibereu els vostres fills, allibereu les vostres dones. És l'hora de la lluita final. Gràcies.

0: a forngil.com. A les residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
1: Un glob de vi.
2: Un glob de cervesa.
3: Un glob entre amics.
4: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
5: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
6: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
5: Amb un Barça Les Palmes va començar tot.
7: Amb un Barça Racing la història continua.
5: El Que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
8: Erruti t'estima!
7: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
9: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
5: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
7: Sique Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
5: Que t'hi jugues Barça, a Ser Catalunya.
8: 50 anys de futbol en català.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Sobre la crisis migratoria en Ceuta, los socialistas insisten en que el gobierno ha dado ya todas las explicaciones en referencia a ese baile de versiones de los últimos días sobre los avisos del CNI a la delegación del gobierno ceutí respecto a las convocatorias en redes antes de la entrada masiva de finales de julio. Recordamos que ha dimitido el jefe de gabinete del delegado del gobierno en la ciudad autónoma. Rebeca Torró es la secretaria de organización del PSOE.
1: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta, que es en lo que todos deberían estar. He echado mucho de menos que la oposición y sobre todo aquellos gobiernos autonómicos donde el Partido Popular tiene responsabilidad, ayudara en lo que realmente es importante.
0: Pues desde el Partido Popular le ha respondido Borja Sémper, acusa al gobierno de mentir y dice que la dimisión del jefe de gabinete del delegado del gobierno en Ceuta es insuficiente. María Ibáñez.
2: Para el portavoz de los populares tendrían que asumir responsabilidades en el Ejecutivo, empezando por su presidente. Considera que es incompetente en la gestión y que cae en la falta de humanidad. Es insostenible, ha dicho, que solo haya dimitido un cargo menor al que se dirigió el CNI la noche previa a la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Sémper tacha al gobierno de mentiroso, de haber mentido una y otra vez desde el 30 de julio.
3: Todo lo que estamos viendo desde hace un mes es mentira. La versión oficial del gobierno insiste una y otra vez en mentirnos a los españoles. Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y por lo tanto el gobierno estaban informados, y él ha dicho que había informado, de que ya tenían los planes que existían para saltar la frontera de Ceuta.
2: Dice Sémper que lo que ocurre en la ciudad autónoma es una multicrisis de credibilidad, de gestión, también humanitaria. Ha pedido otra vez elecciones. Y sobre el comunicado de Marruecos, que hace referencia velada al PP, que apunta como responsable de lo sucedido en Ceuta, Rabat, Borja Sémper indica que Marruecos sabe que un posible gobierno presidido por Feijóo será diferente. Avisa el portavoz de que España nunca estaría subordinada a ningún interés de terceros países.
0: Cambiamos de asunto. Donald Trump culpa a Irán de la escalada de violencia en el Mar Rojo después del ataque al oleoducto que servía de alternativa para el petróleo después del cierre del Estrecho de Hormuz. Palabras desde Irlanda, donde el presidente de Estados Unidos, Elisa Palacios, está de viaje oficial.
4: Donald Trump insiste en que Teherán está detrás de los ataques a este oleoducto que hasta ayer servía de alternativa para transportar crudo debido al cierre del Estrecho de Hormuz y que sufrió varios ataques de drones de los que se desconoce su procedencia. El presidente de Estados Unidos asegura que Irán quiere hacer tratos con Estados Unidos y sobre la guerra. El republicano dice ahora que terminará antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, previstas para el mes de noviembre.
0: Manifestación en Madrid de los trabajadores de Airbus, de la planta situada en el municipio de Getafe. Protestan por mejorar sus condiciones laborales a la espera de ratificar o no el preacuerdo alcanzado por la empresa. En Colón, en Madrid, está Saray González. Adelante.
5: ¿Qué tal, Almudena? Buenas tardes. Ahora mismo en el Paseo de la Castellana, cientos de personas, trabajadores de la compañía Airbus, se están manifestando por lo que ellos consideran unas condiciones dignas de trabajo. Con camisetas en las que puede leerse el lema "Así no, esto no se para", reivindican su desacuerdo con el fin del paro indefinido que iniciaron el pasado 25 de agosto. Los escuchamos.
6: Lo que estamos reivindicando simplemente es una relación laboral desde el respeto. La empresa lleva una decena de años llevando a la plantilla contra las cuerdas, apretando con cada firma de convenio.
7: Recuperar el poder adquisitivo perdido de los últimos 5 años, que asciende aproximadamente al 15%.
5: Los sindicatos mayoritarios no participan en esta concentración porque junto con el Ministerio de Industria han llegado a un preacuerdo para la mejora de estas condiciones laborales que ahora deben aceptar los trabajadores. Pero desde aquí aseguran de que se trata de un acuerdo muy básico, de unas líneas generales que consideran insuficiente. Por eso la meta de esta concentración es llegar al Ministerio con sus reivindicaciones.
0: Y de la información del deporte, bandera roja en los libres del Gran Premio de Fórmula 1 que está teniendo lugar en Madrid. Adrián Moreno, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bandera roja producida por un choque de Hamilton contra el muro. Antes, Leclerc ha marcado el mejor tiempo del fin de semana con un 1:33.3. La clasificación a las 4 de la tarde y la carrera mañana a las 3. En fútbol, el Rayo Vallecano ha emitido un comunicado en el que asegura que ya existe un informe definitivo de la auditoría. En dicho informe se declara apto el estado de Vallecas y reclama a la comunidad que levante de inmediato la medida cautelar para poder jugar el martes contra el Español. Y dentro de una hora continúa la jornada 5 de la Liga con el Racing Alavés. Todo el deporte como siempre en Carrusel Deportivo.
0: Es todo. Se quedan ya con las emisoras de la SER. Más información a partir de las 2, la 1 en Canarias. Ya en tiempo de hora 14 con Aida Bau.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
10: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
11: A la cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
12: Què tal? Bon dia, bon dissabte, Claudi Arcarons.
13: Bon dissabte, Màxim Castillo. Bona diada.
12: Sí, que no ens vam veure, que no ens vam veure ahir.
13: No, una mica de detox.
12: Estàvem bastant a prop, tot s'ha de dir,
13: sí,
12: eh?
13: Sí, mica platja vam fer.
12: Ens hem explicat, sí, cadascú en la seva comarca, en la seva trosseta Costa Brava, però sí, estàvem molt a prop ahir. Mariona Borrull, com estàs?
14: Molt bé. Tinc una pregunta.
12: Endavant.
14: Clar, perquè ara estava pensant, si el dia anterior a una festa és la revetlla, el dia posterior a una festa, com es diu?
13: La ressaca.
12: O sigui, hauries de barrejar ressaca i revetlla. O sigui, fer d'aquestes dues paraules...
14: O ho deixem als oients, llavors.
12: O ho deixem a un senyor mag de les paraules, algú que escriu, Joan Iago, com estàs, dramaturg?
15: En anglès diuen aftermath, no?
14: Aftermath.
12: Però aftermath no vol dir el caos, el que s'acaba el món...
15: Que ah, jo em pensava que era com les conseqüències...
12: No sé, jo és que ni first, jo el first...
15: Però segur que hi ha una fantàstica paraula first catalana que no ens estava venint al cap ara i ens vindrà d'aquí una estona.
12: Molt bé. Joan Iago és el dramaturg, cofundador, bon dia, de La Calòrica, flamant Premi Nacional de Literatura Dramàtica per molts anys, enhorabona.
15: Moltes gràcies.
12: Per l'obra La Brama del Cérvol, que es va poder veure al Teatre Lliure l'any passat. Mm-hmm. Ara en parlarem, eh? Però deixa que acabi de fer l'interrogatori a Mariona, perquè nosaltres ahir, mentre ens banyàvem a la costa, Clàudia i jo, tu on eres? A punt de caure en un canal, no?
14: Jo era a la sala de premsa feixistoide del Palazzo del Casino del Lido de Venècia. És molt concret, això.
13: Ho direm
14: eh?
13: Tot, Mariona.
12: Feixistoide és estèticament feixistoide.
14: Sí, sí, perquè la Bienal de Venècia es va fundar en temps de Mussolini i, evidentment, l'estètica era la que era i no l'han canviat. Us asseguro que les cortines aquelles et fan, bueno, et fan resar a ídols que no hauries de resar, definitivament.
12: Uau. Amb què et quedes de la mostra? Ja sé que és superdifícil aquesta pregunta. Eh?
14: En un titular, NASA, la nova pel·lícula de Yuval Abraham i de la Rachel Zoor, els documentalistes darrere de No Waterland, un documental que exposa els engranatges del genocidi palestí i que és, bueno, ha de guanyar el Lleó d'Or, perquè és que si no, no sé què estem fent.
13: Bueno, van rebre una gran ovació, no? Vull dir,
14: 25 minuts, la més llarga de la història, però no és per l'ovació, és pel documental.
12: Bueno, és que són els propis membres de l'exèrcit israelí que admeten el genocidi.
14: Sí, sí, és la zona d'interès feta realitat.
12: Mira, pell de gallina. Bueno,
13: us haig de recomanar Palestina 36. Jo hi vaig anar l'altre dia amb la meva mare i també recomanadíssima ja, per fer tot el pack.
14: Vinga.
12: Doncs no sé si posar una mica de frivolité. Què tal P i Javier Bardem? El glamour espanyol més internacional.
14: Ells estupendos. La pel·lícula que protagonitzen, Búnker, una merda.
13: Però gota de bona crítica, eh? Se la carrega tothom.
14: No, no, i el pobre Florian Zeller, que va ser el director de El Padre, sí, magnífic, amb l'Anthony Hopkins, després va fer El Hijo, que va ser una patinada en tota regla, i ara ha fet El Búnker, que...
12: Mira, no ha fet El Sobrino, ha fet El Búnker. Què anava a dir-te? Per tant, podríem dir que en Florian Zeller es dediqui a fer obres de teatre que li van funcionar i li funcionen molt bé.
14: Sí, i que Penélope i Javier tornin a fer una pel·lícula junts perquè són el carisma personificat i, a més, diuen les coses pel seu nom. Escolta'm, sí, que ja costa.
12: Doncs Zeller, que tenim aquí avui. Joan Iago, ets un Zeller, no, tu? Ostres.
15: Vale.
14: Ah, bueno. Home, després del que hem dit, no ho sé, eh?
15: No ho sé.
12: Bueno, un Zeller que, o un Joan Iago, que també ha fet sèries, eh? Ara que parlàvem de l'audiovisual. Cinema encara no. Seria el proper pas natural o què?
15: Ostres...
12: On hi t'ho planteges?
15: No. Ho veig com en el mapa. No. Trobo, o sigui, em sembla molt difícil escriure una pel·lícula. Evidentment, ja no parlaré de dirigir una pel·lícula. No sóc tan cinèfil com m'agradaria.
12: O sigui, però seriéfil, sí.
15: Molt. Sí. Molt més del que m'agradaria.
12: Mariana, és un absolut malalt. O sigui, pots fer qualsevol pregunta, posa la prova.
15: No, qualsevol pregunta no és veritat, no diguem bestieses. No, qualsevol pregunta... Bueno, vull dir, no sé. M'agrada molt la sèrie.
14: No, no, la pregunta és, ser serièfil si no et quedes fins al final dels crèdits de cada episodi? Perquè això és una cosa molt de... molt de persona que li agrada molt la sèrie. Saber com acaben els crèdits d'un episodi quan en realitat el que fa la gent és passar ràpid. Sí,
15: clar. Sí, sí. Jo només amb algunes sèries que m'agraden molt i normalment quan les veig per segona vegada faig la cosa friki de normal, miro, ah, mira, aquest capítol l'ha dirigit tal, pum, pum, i el siguiente. O a dormir.
12: Molt bé. Doncs sèries com la mítica Neva Ciutat i Sala Polivalent del 3CAT. Escolta'm, heu renovat o no? Que jo ja
15: no, Sala Polivalent va fer una temporada única i no hi va haver-hi renovació, ni hi haurà, i
13: es va intentar, però, allò d'allargar, de fer una segona part? O va quedar penjat i ja era molt clar?
15: O sigui, 3CAT sabia que a nosaltres ens hagués agradat fer una segona temporada i vam prendre la decisió de no fer-la, però mai ens van prometre segur que la tindreu. O sigui, no és que ens cancel·lessin, és que mai ens havien dit que la possibilitat de la segona temporada existia.
12: Coses de calés, potser...
15: Bueno, sí,
12: Tampoc tenia el més gran dels pressupostos, la primera temporada i única.
15: Era una sèrie molt petita i que 3CAT, la cosa que jo crec interessant que estan fent és que estan apostant per obrir molts camins nous. Moltes vegades això acaba anant en detriment de que les històries tinguin continuïtat i que els projectes puguin créixer. Però mira, si la sèrie hagués sigut un pepinazo i hagués encantat a tothom, ens haguessin ofert segona temporada. O sigui que suposo que tenim el
12: però tu deus tenir al calaix milions d'idees per sèries, no?
15: Per Sala
12: com a showrunner Joan Iago.
15: Per Sala Polivalent tenia molts capítols bons, no? Perquè com tenia el format aquest antològic d'una gent en una sala d'un centre cívic fent una activitat, dèiem, hòstia, uns tios jugant a rol, hòstia, uns tios fent el jurat d'un premi literari, ostres, una sessió de no sé què, teníem una bona llibreta d'idees, algun dia.
12: I alguna idea per fer la sèrie d'en Joan Iago? Trucant a les portes de les plataformes?
15: Sí, de fet. Estic amb negociacions...
12: Home, explica-ho.
15: No puc explicar.
12: Home, sí.
15: No puc.
12: Que hi ha confiança.
15: Ja, però no...
12: Bueno,
15: però...
12: doncs el que puguis dir-nos.
15: Ara mateix jo estic treballant en una sèrie de la que no puc dir res més, que no és la sèrie de Joan Iago, és una sèrie fantàstica, que de fet la primera temporada ja està rodada i jo he començat a treballar en la segona temporada.
12: Rodada i estrenada?
15: No, rodada i no estrenada. I potser quan s'hagi estrenat ja podrem dir quina és. I jo estic treballant, diguem, però com a guionista, perquè la bona gent que la fa ha tingut la indecència de convidar-me a formar-hi part. A banda, jo estic intentant moure un projecte meu, d'una sèrie meva, i la cosa va fent pessetes, però són superllargs aquests camins.
12: Què seria? Humor polític, estil La Calòrica?
15: Hi ha humor, hi ha política.
12: Sí, thriller, comèdia romàntica, que també engastes.
15: Hi ha amor, hi ha comèdia romàntica.
12: Si vols estirar més del fil, jo ja s'ha
13: acabat. No, per favor. Deixem-lo que està patint.
15: Acabarem violant un contracte de confidencialitat.
12: Bé, doncs avui teníem moltes ganes de compartir amb els oients del Tot és Comèdia aquesta bona notícia, un altre autor teatral català que aconsegueix el màxim reconeixement del Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya, Joan Iago, Premi Nacional de Literatura per la Brama del Cérvol.
16: I ets aquí per això dels cérvols, Maribel?
17: Sí.
16: Som-hi! Si la Maribel es quedés en cadira de rodes, tu li rentaries el cul?
17: Eh?
16: El món no té la culpa que ja no et surtin obres tan bones!
15: No es va morir. Es va fer del PSC.
17: Però, tia...
16: Un, dos, tres, ah!
15: I esteu aquí per això de la brama?
16: Sí.
12: I he dit un altre autor teatral perquè... perquè l'any passat van guardonar
13: la Victòria Spumberg per La Tercera Fuga, el 22 Josep Maria Miró pel Cos Més Bonic, que ara s'estrena a Nova York, i el 20 Guillem Clua amb Justícia. O sigui, aquí el millor teatre podem dir que el tenim nosaltres.
12: Podem marcar paquet?
15: Però en qualsevol cas és una superbona notícia i sincerament jo vivia el fet de saber que diversos companys i companyes catalans havien guanyat el Premi Literari com una cosa que pensava que m'aniria a la contra. En el moment en què vaig saber que la meva era una de les obres que estaven considerant, vaig pensar, home, no tindrem la potra que després de...
12: una altra vegada,
15: en plan, no? No, segur que no pot ser.
12: Ara triaran alguna obra en gallec o...
15: Clar, com segur que, perquè a més em consta que hi ha grans obres que concursaven aquest any, i vaig pensar, home, no pot ser que li torni a tocar a Catalunya. Doncs pues mira, la sorpresa.
13: No sé si tots els d'aquesta llista han tingut un titular com el que tens tu. d'aquest que ara comentàvem de recibe el premio el antimonárquico, ecologista, anticlerical, o no sé quantes coses més et deien. Clar, no sé si la Victòria o...
15: Home, jo estic convençut que si tu li vols dir coses lletges... Si a la caverna feixista de Twitter li vol dir coses lletges al Guillem, a la Victòria, segur que les troba, perquè aquesta gent... No sé, si t'insulten dient ecologista...
12: Però això que era un digital d'aquests...
15: Sí.
13: El debate.
15: Sí, jo vaig fer la cosa de sortir de Twitter en el moment en què molta gent va sortir de Twitter i no m'ho he menjat gaire, però m'ho va enviar una companya, però m'ho va enviar des de les risses, des de dir, vale, guarda't això, que ho voldràs tenir, d'aquí uns anys voldràs tenir aquesta captura de pantalla.
13: I perquè és una gran presentació, és això, ecologista, gràcies, Messi. Clar. Sí.
12: Però això és el que està venint, perquè ara micro tancat et deia, ostres, potser ets l'últim, com arribi el PP i Vox al govern d'Espanya, potser s'acaba un Premi Nacional de Literatura Dramàtica en les llengües cooficials de l'Estat i, sí, xapen, i aquí només obres estrenades en castellano.
15: Sí, la veritat és molt desconcertant el que pot passar i molt desencoratjador. També pot ser que, com ha passat als Estats Units i ha passat a molts llocs, de cop hi hagi una mobilització i una politització de la conversa teatral, de l'escena. Pot ser que ens agafi la por de la censura, pot ser que la censura prèvia acabi provocant la professió autocomplerta de l'ecosistema censurant, no? Que jo això crec que és una cosa que ha passat, no? Que a la por de dir, oi, no toquem aquest tema, que hi ha aquests al govern o que estan a punt de venir, que vienen los fachas, no fos cas que no sé quantos. Quan després te n'adones que moltes vegades els és igual i moltes vegades tenen coses més importants per les que barallar-se i moltes vegades s'acabaran ofenent i t'acabaran muntant una campanya de boicot per una cosa que tu no et podies ni imaginar. O sigui, perquè t'has ficat amb no sé què d'un jugador de futbol de no sé quantos i en canvi tu fots una obra cagant en la monarquia espanyola i ningú diu res. Vull dir, cosa que a mi m'ha passat, o sigui...
12: Poder perquè aquests no van al teatre, no?
15: Sí.
12: Els hi haurien de dir, no?
15: Algú? Exacte. O van a un teatre que és un teatre que no és on treballem nosaltres, vull dir, no? I ni s'enteren de que aquestes coses estan passant.
12: De totes maneres, veia jo l'altre dia llegir un article d'això de l'ascens d'Alemanya, d'Alternativa per Alemanya, aquest partit feixista, que portaven el seu programa en aquest estat, on han guanyat, que deixaran de convidar, no sé exactament l'expressió, vetaran companyies que presentin obres anti-alemanyes.
15: Sí, no.
12: En teatres públics. Vulgui dir el que vulgui dir anti-alemany.
15: A veure, no ho trivialitzem ni un segon, perquè el que ja està passant des de fa anys a Alemanya, abans del triomf regional d'Alternativa per Alemanya, és terrible. O sigui, jo tinc companys i companyes alemanys que diuen... És que si se'm veu a mi en una manifestació denunciant el genocidi israelí a Gaza, de cop em poden... Algú es pot queixar, a més algú, Mano Negra, es pot queixar i pot fer que jo perdi l'obra que tinc programada a tal teatre. La gent s'està traient les pulseres de la bandera palestina o s'està traient les arracades de la síndria abans d'entrar als centres de creació on treballen. Als Estats Units, per exemple, la cosa aquesta també de qualsevol obra que tingui el concepte aquest terrible que fan servir d'element conflictiu, no sé exactament com li diuen, que qualsevol cosa que parli d'alguna cosa que ells consideren que pugui provocar un conflicte, si l'obra parla de l'esclavitud, per exemple, és millor apartar-la, i no només dels teatres o dels cinemes, també de les escoles. És terrible i sí. No vull trivialitzar-ho ni un segon. Però suposo que per la cosa aquesta patològica de ser una mica optimista, a vegades penso, també pot ser que davant d'una cosa d'aquestes ens organitzem i la conversa es torni més política.
12: Clar, tot això en llocs com la Mostra de Venècia, si en les capitals culturals, no dic Berlín, no? Berlinale.
14: Berlinale ha tingut una de marrons.
12: Tot aquest... Bueno, rum-rum, es veu, es diu...
14: Sí, de fet, ahir jo m'enrabiava en arribar a la sala de premsa perquè el diari oficial del Festival de Venècia va publicar un pamfleto, literalment, va posar un pamfleto entre les seves pàgines de notícies que posava algo així, en català tradueixo, l'art que es nodreix de la política mor de malnutrició i dius, perdona'm, què és això? El festival mateix està coartant la denúncia política explícita de part dels equips de les pel·lícules. Per exemple, Javier Bardem i Penélope Cruz són una excepció perquè ningú s'atreveix a mormonar la paraula Palestina. Aquí.
12: Ara es parla molt de les probabilitats que té Bardem d'aconseguir un altre Òscar pel ser querido, i no sé qui em deia l'altre dia, sí, però no oblideu qui és en Bardem. I el posicionament polític... Sí, és de les estrelles de Hollywood, o estrelles internacionals del cinema, que més clarament s'oposa al genocidi, i, bueno, i a tantes altres coses, no?
15: Sí, sí, el que li està passant al Marc Ruffalo aquesta setmana.
14: Susan Sarandon.
15: Sí, sí,
12: Susan Sarandon.
13: Oh, bueno,
12: sí.
13: Ella explicava l'altre dia que també hi està havent una mica de canvi entre les estrelles de Hollywood, que cada cop sembla que hi ha potser, això també no ho sé, però menys conseqüències o menys por aixecar la veu, perquè ara ja és tan, tan evident.
14: També et dic què hem de dir, vull dir...
15: Clar.
14: La cosa aquesta de l'optimisme.
12: Ja. Què us preocupa més, l'auge dels feixismes o que la IA ens mati a tots abans de l'any 30? La probabilitat.
15: I abans de l'any 30 és molt poc,
12: És que és molt heavy, tio. Falten 3 anys. Sí, sí. Això dona per una calòrica, eh?
15: Bueno, dona per una... Sí, jo crec que si bé la IA està entrant en totes les converses, com és inevitable, en el fons no sabem molt bé què dir. Estem tots una mica així.
12: Perquè no sabem què és o què... Saps?
15: Sí, i perquè qualsevol cosa que diguem es caducarà molt ràpid, no? Vull dir, està avançant tan ràpid que la conversa no li segueix el ritme. No ho sé, jo penso que si la IA ens acaba matant a tots serà perquè algú haurà estat provant a veure si la IA és capaç de matar-nos a tots com un tonto fins que al final ho aconsegueixi. No ho sé, i no diu molt de mi, però estic una mica fora de tot. Ni la faig servir, ni llegeixo gaire les notícies.
12: T'has tornat analògic?
15: No, analògic no. Jo estic tot el dia amb el mòbil i amb l'ordinador, però és veritat que intento evitar de manera activa fer servir la IA. A vegades la fa servir sense voler, perquè de cop dius...
12: Perdona, Google ja et respon a través de la seva eina d'IA.
15: Es pot desconfigurar. Jo vaig buscar com es feia i la IA de Google em va respondre com podia fer-ho.
13: Com podia eliminar-se ella
15: mateixa.
13: Bueno,
15: no, tampoc ho elimines, simplement fas que no et surti a dalt de tot.
14: Lo siento, Dave, no puedo hacer eso.
12: Bé... Parlaríem de la brama del cèrvol, no?, una mica.
13: Algo.
12: Nosaltres la vam veure, però potser els oients que es van perdre la brama... Espera, obro parèntesi. Tornarà, perquè vosaltres sou el rei de les reposicions. No hi ha cap companyia de teatre que cregui tant en les obres que han fet que sou una autèntica companyia de teatre de reparto.
15: Som uns autèntics pesaos. Sí.
12: Bueno, però escolta'm, i vinga, i el públic ho respon, i és una meravella. Tornarà la brama del cèrvol o què?
15: Tant de bo, sincerament m'agradaria molt. Crec que és molt difícil. Perquè, si t'hi fixes, les obres de la calòrica que tornen són les que són baratetes.
12: Les petites.
13: Les que són quatre.
15: Exacte. Les totxes són les que els hi costa més tornar, per raons òbvies, perquè són produccions més... diguem que convoquen equips més grans i que aquestes persones han de tenir agenda i sobretot perquè són més costoses.
12: Aleshores, què li diem a la Mònica López, que l'altre dia estava aquí, que frisa per tornar a fer la merda o qualsevol altra cosa que li proposeu?
15: Nosaltres també, però claro, entre que nosaltres estem liats, a la Mònica pilla-la, que quan no està fent
14: dia...
15: No, i sobretot és això, que l'espectacle és costós.
12: Molt bé. Doncs això, recordem una mica... Volíeu parlar de les crisis?
15: Sí.
12: A través d'uns personatges que es donen cita en un hotel d'alta muntanya, no? Van a veure aquesta experiència singular, que és la brama del cèrvol.
15: Jo crec que la brama del cèrvol, dels processos de creació de la calòrica, és la més difícil... Va ser un procés d'anar molt a les palpentes, perquè com que comencem els processos creatius de forma col·lectiva, una manera que ens ha anat bé històricament de treballar és escollir un tema, dir, parlarem d'això. I quan dius, parlarem de l'emergència climàtica o el negacionisme climàtic, doncs és fàcil... aportar lectures, documentals, idees, etc. La brama del cèrvol ens passava que no sabíem exactament de què volíem parlar. Volíem parlar més d'una sensació que portàvem tots a dintre de...

0: ja, però que segueixen intentant arreglar la seva
1: relació. La de la Maribel, eh?
0: Sí. I diuen, realment, això es pot arreglar? Realment aquesta, aquesta foscor en la que s'han ficat es pot arreglar? I aquest perseguir una experiència il·luminadora, una experiència reveladora, una experiència a la natura que causi un canvi, era el motor que trobàvem. Ens venia molt de gust fer la nostra obra de balneari de muntanya, no? Que és gairebé tot un gènere, no? De pel·lícula...
1: Sí, sí, sí. El resplendor, no?
0: Sí, però parlo més de jo què sé...
1: Ara m'he quedat amb l'escenari, perdona, amb l'embolcall, perdó.
0: No, però és aquest anar a la natura, sí. Però pensar més en joventut o en youth, aquest rotllo d'històries diferents d'una gent que ha anat a un lloc amb l'objectiu de... amb distints objectius, no?
1: Això és, tia, Mariona, referents cinematogràfics.
2: Mira, Andrei Tarkovsky, nostàlgia.
1: Ui, Tarkovsky.
0: Clar.
2: No, i tant.
1: El més comercial dels directors.
2: Ai, pobre. Pobre, és boníssima aquesta pel·lícula, és boníssima.
0: És molt guai. Sí. La vam veure precisament durant el procés, jo no la coneixia.
1: Ah,
2: És meravellosa. I acaba amb una escena que jo encara no he sabut desxifrar. Sabeu com de rar és no entendre una escena i que alhora et canviï la vida? L'escena de la piscina de Nostàlgia de Tarkovsky. Mm-hmm. Aquí us ho deixo. Ara ja està.
1: No, ara tu, mira, fas anar a Filmin. Aquesta tarda em fas anar a Filmin. A tornar-la a veure, tu. Això del teatre polític, els referents... Clàudia, allà es deien noms. Es deien noms i s'intuïen altres noms d'aquestes vaques, no?, sagrades.
3: Sí, d'aquests tòtems de... Bueno, allà rebia tot Kiski i a sobre hi havia una mica també la intenció de que se sentissin completament al·ludits.
0: Sí, ens venia de gust perquè nosaltres, sincerament, i això no sé molt bé què diu de nosaltres, però comencem a considerar que en fotre-se'n de les vaques sagrades, del teatre català, de les famílies i del progressisme polític dins del teatre català, és enfotre-se'n d'una generació, però cada vegada també és més enfotre-se'n de nosaltres mateixos.
1: És que aneu camí, de ser vaques,
0: som,
1: també.
0: Que som ja aquests viejos que anem dient no, perquè el
2: Abans.
0: Capitalisme i el capitalisme i nosaltres quan començàvem, i és com, hòstia, estem causant el mateix avorriment que ens causaven a nosaltres aquests senyors i aquestes senyores, quan ens explicaven les seves batalletes dels anys 70.
1: Però som més bona gent vosaltres, no? Que alguns...
0: És que...
1: individus que encara corren por ahí...
0: No ho sé, o sigui... Sí, bueno, a veure, hem crescut en mons diferents, però jo què sé, la meva bio de Twitter ja ho saps què és. Recordeu-me així abans que se me n'anés l'olla, perquè...
1: Sí. Jo et preguntava un dia, què vols ser d'aquí 15 anys? Espero no ser un gilipolles,
0: clar,
1: em deies tu,
0: que,
1: tal qual.
0: Però és que és gairebé inevitable, no? Vull dir, jo m'entenc que en aquest... Quan veig que m'estic començant a tornar un gilipolles, dic, no.
2: Recula.
0: Ho intento.
1: Però llavors, i es veu això? Es nota? Ho notes?
0: Jo moltes vegades ho noto en els altres, no? I dic, ui, s'està tornant a començar un gilipolles. Serà que jo també?
2: I aleshores, revisem-nos.
0: L'efecte mirall, sí.
2: Concloem, doncs, que el canvi és possible i sempre cap a pitjor.
0: El canvi cap a pitjor és pràcticament inevitable.
1: Tots morirem, ja sabeu, abans del 30.
2: La cosa és mantenir-se, no?
0: Mantenir-se en un nivell de gilipolles, intentar no passar d'aquí.
1: Pregunta, qui és Joan Iago?
0: Hòstia.
1: Bé. Comencem per dir el que no és. No és el lloro xerraire d'Aladdin, de Disney. La teva pel·li favorita de nen,
0: La meva pel·li preferida... No, El retorno de Jafar, la 2 d'Aladdin.
2: Això ja és okay. de friqui d'Aladdin, eh?
1: Ja, de veure els títols de crèdit.
0: Exacte. Perquè,
1: on repeat?
0: Vaig tenir una grip molt llarga i la meva mare me la va comprar en VHS.
1: Ho sento.
0: I aquella pel·li va ser vista dos vegades al dia durant una setmana.
1: Molt bé. Doncs en Joan Iago no és un lloro. Ni tampoc confondre amb l'altre Iago. Hola, Iago Alonso.
4: Hola, sóc l'altre Iago, el Iago Alonso. Abans que res, felicitats, Joan Iago, pel premi. I sí, és veritat que ens confonen. Jo no entenc molt bé per què, perquè jo soc un nouvingut, això de la dramatúrgia. El Joan Iago porta molts anys, porta una gran trajectòria. De fet, l'any passat vaig estrenar obra al Gaudí, i tot i que van venir a la roda de premsa i van veure que no era Joan Iago, van atribuir-li l'obra al Joan. Però també ha passat que recordo que estaven fent el poliorama, la Calòrica estava fent una obra i durant potser un mes i mig, crec que va ser a Twitter, m'etiquetaven cada dia com a autor de l'obra. Jo no sóc el de la Calòrica. És bastant graciós. Jo, com diu el Joan Iago, i ho hem comentat alguna vegada que ens hem trobat, la confusió acabarà amb el sistema, o alguna cosa així, vam dir. ens fa molta gràcia i jo crec que forma part de,

0: intentar generar el caos i que del caos vinguin coses bones.
1: Quina idea més fantàstica, eh?
2: Clar, el Iago Alonso i jo ens vam conèixer... La primera vegada que vam parlar d'això.
1: Clar.
2: Va dir, ell em va escriure per Twitter i em va dir, ei, Joan, em sembla que no ens coneixem, està passant això, m'estan atribuint una obra teva, em sap molt de greu, no sé què... I jo li vaig dir, no, alimentem al màxim aquesta confusió. Fem que la gent es torni boja, fem que la gent no sàpiga què fer, no sàpiga quina foto posar...
3: Boníssim.
2: I ja, quan ens trobem... Jo li pregunto per les meves obres i ell em pregunta per les seves.
3: Ja teniu això, no?
2: Exacte, aquesta cosa com estan a la brama del cèrvol? Bé, me n'alegro.
3: Enhorabona pel premi, no?
2: Exacte, sí, sí. Exacte.
1: Molt bé. Escolta'm, un Joan Iago que explica històries des del col·le. M'agradaria tornar a sentir allò que deies quan et preguntaven què vols ser de gran, Joan?
2: Ostres, jo tinc com una història d'aquestes que jo no recordo, però m'havien explicat els meus pares que una vegada em van preguntar què vols ser de gran i jo vaig contestar dinosaure. Però perquè era tan petit que no sabia que no era una opció. Però la primera resposta conscient que jo recordo ja pensant-hi era la persona que fa els dibuixos animats, com guionista de dibuixos animats, perquè un cop vaig entendre que darrere els capítols del Doraemon i de Los Simpson hi havia persones que s'inventaven les històries, era... Que es pot treballar d'això? O sigui,
4: I cobres per fer-ho?
2: Et donen diners per inventar-te capítols del Doraemon? O sigui, jo clarament vull ser aquest.
1: Bueno, que no sabies que durant molts anys pagaven poc per això, eh?
2: Bueno, jo què sé, jo en aquell moment si em donava per unes xutxes, ja...
1: Ah, val, perfecte. No, però clar, venim d'on venim, no? Vull dir, la precarietat més absoluta, i ara 30.000 euros, tu, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Bravo, no?
2: Molt heavy. O sigui, jo bueno...
1: No podràs sé. Muntar un despatxet, ja no caldrà que vagis pels bars de Sants escrivint, o això ho continuaràs fent?
2: O sigui, jo al final tenim... La Calòrica té un local en el que hi ha una taula i un ventilador i s'hi podien escriure. Jo a casa meva m'he muntat una taula, un ventilador, on hi podien escriure, i acabo anant als bars igualment, o sigui que ja he deixat de... Ja no penso... No, quan tinc un espai ideal, m'escriure a casa... Aconsegueixo escriure a casa 2 mesos i de cop m'agobio i necessito anar a un bar.
4: O sigui, tu escrius fugint, bàsicament.
2: Jo escric fugint. Els llocs em funcionen i li dic al meu amic Saúl, buah, he trobat un lloc que em va superbé per escriure, però... perquè em concentro molt, i al cap d'un mes i mig ja no puc suportar aquest puesto i me'n vaig
1: a... Però a més em deies que et despistes i et dediques a escoltar les converses de les altres taules.
2: Clar, i això m'agrada una mica, perquè en un bar, per exemple... em despisto escoltant les converses de l'altra gent. Si estic a casa meva, igual em despisto mirant un short a YouTube o una merda així. Aleshores, prefereixo despistar-me amb humans que amb gent d'internet que m'explica que s'està renovant el lavabo, no sé.
1: Bueno, Joan, et tindríem aquí la vida, però com que no pareu de fer coses i s'agraeix, explica'm això ja per acabar, que esteu preparant amb l'Ester de Teatre.
2: Ah, sí?
1: Això és una fantasia, és un crossover. És un crossover meravellós. Té de calòrica.
2: Això més és un cas d'aquesta cosa que comença absolutament com una broma, de que quan vam crear el grup de WhatsApp, o sigui, un cop decidit que un cop Teatre ens va oferir a la Calòrica fer un projecte junts, vam dir que sí, tal, i un dia vam haver de crear un grup de WhatsApp i li vam posar Té de Calòrica al grup de WhatsApp per la broma. I ahí s'ha quedat. I ahí s'ha quedat i ara ens diuen Té de Calòrica.
1: I què fareu amb les Piñeiro? Piñeiro o Piñero?
2: Piñeiro. Les dones Piñeiro és una obra de teatre que estrenarem a finals de gener al Poliorama, coproducció de la Calòrica i Teatre, que explica la història d'un grup de dones que fan una vaga en el context de la reconversió industrial de principis dels anys 80 al sector del metall a l'àrea metropolitana de Barcelona. Mm-hmm. I una mica volem parlar del paper de les nostres mares i les nostres tietes en tots els moviments sindicals de principis dels 80 que van portar a la primera vaga general de la democràcia, etcètera, etcètera. Centrant-nos... Bueno, la cosa ha vingut d'analitzar les nostres pròpies famílies i dir, hòstia, la meva mare, la meva tia, no sé què, no sé quants, no sé què, van ser senyores ultrapolititzades que com que potser no s'ajusten a la imatge que tenim contemporània de què és una persona polititzada, perquè eren potser senyores polititzades, però que no renunciaven a un determinat rol de mare o un determinat rol d'esposa o un determinat tal, i no van poder o no se'ls va deixar o algunes no van voler construir la seva identitat a partir d'això, doncs sembla que no va passar, sembla que tot això no va passar, però van passar coses enormes, no? I una de les coses precioses del procés de documentació per escriure l'obra ha sigut llegir, pues, jo què sé, els innombrables referents només a Catalunya. Perquè si poses a buscar Astúries, a Galícia, etc, i ja suposo que fora de l'estat espanyol, doncs hi ha innombrables casos de grups de dones que es van mobilitzar per la igualtat salarial, perquè hi hagués guarderies, per la igualtat...
1: Serveis dignes en els barris que s'estaven construint, sí,
2: sí,
1: no?
2: Sí, llum, aigua. I hi ha una cosa molt xula, a més, que és veure com en... Dècades abans, aquestes dones, en els primers moviments sindicals del tardofranquisme, quan els seus marits es manifestaven, elles estaven les primeres al pie del canyón, i, en canvi, quan aquestes dones van començar a manifestar-se per les qüestions que les travessaven a elles com a obreres dones, els seus companys, els seus marits, van fer...
4: Al bar. Això no va amb nosaltres. No?
2: Clar, bueno, si voleu guarderies, les voleu vosaltres. Perquè les guarderies era una cosa... Era un caprici que tenien elles.
1: Mare
2: no?
1: meva.
4: Has de veure la pel·lícula Elles en la ciutat, és a Movistar Plus. És un documental sobre com les dones van lluitar des dels barris marginals de Sevilla per millorar tot el que, bueno, tota la ciutat.
2: Hòstia, que guai.
4: No, brutal.
2: Ah, doncs no la conec, la buscarem.
4: Elles en la ciutat.
1: M'encanta aquest servei públic que fem aquí al Tot és Comèdia, de recomanacions creuades, no?
2: Pues bé, Elles en la ciutat.
1: Molt bé, i moltes ganes, eh? Finals de gener al Poliorama, d'aquest crossover, té de calòrica.
2: Sí, quina por. Jo estic ara... He acabat el text, estem amb lectures... És el moment en què es veu tot el que està malament.
1: Elles són fantàstiques.
2: Elles m'ho arreglaran. Elles en els assajos... En els assajos ho arreglen.
1: Joan Llago, Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bueno, i si no tens pressa, queda't, que ara... Què ens faràs, ara?
4: Ho serà una selecció de cinema i de sèries per veure.
1: I per què poses veu de Ràdio Nocturna?
4: Sí, el programa... Jo vull el meu late night, ja, sisplau.
1: No, bueno, és allò de que... Si, per què no malgastem temps, no? Buscant, tu ens portes apostes segures. Ara.
4: Ah, exactament.
1: Molt bé. Per cert, gràcies per descobrir-nos Juliette Armanet.
2: Hòstia, sí, mola aquesta cançó.
1: Joder, sí, mola.
2: A veure, no,
1: estava al final de Le Congrès de Marchapà.
2: Va ser el Guillem Rodríguez, que és el músic que ens fa el disseny d'Espai Sonor, que va posar aquesta cançó i tots van fer, què és això tan guai?
1: Ah, vaja.

0: Tot és comèdia.
1: Setembre de 1976. Pioners del futbol en català.
2: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
1: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
3: Don't watch yourself, watch the movie.
4: Mira, ara què penso? Deixeu-me dir que si us ha interessat aquesta entrevista amb Joan Llago o fins i tot la que vam fer als actors de La brama del cèrvol, crec que era el juny de l'any passat, quan es va estrenar al Teatre Lliure, teniu l'aplicació de la SER. Allà, tots els continguts, és el més fàcil, posant com a emissora favorita SER Catalunya, ens trobareu ràpidament.
5: Mira, ho has col·locat aquí.
4: Va, pum, va. Xipi-xim. També podeu recuperar totes les seccions de Mariona Borrull.
5: Gràcies.
4: Però sí, més que res, perquè ara us dirà molts títols, saps allò? Hòstia, no, la què ha dit? Com es deia aquella pel·lícula? A quina plataforma? Doncs, aplicació de la SER. Va, el que dèiem, sèries i pel·lis, per on comencem?
6: Sí, perquè hem tornat a l'escola i, per tant, tenim un maset de pujada per davant. I jo, per aquest maset, us porto estrenes. Anem a
5: quina
6: començar, som-hi.
4: Endavant.
7: S'ha ido la mamá. Ole!
8: Dina, arrenco.
9: ¿A quién, a papá?
10: Joder, para que me bajo, papá.
4: En quins idiomes parlen? O sigui, jo estava mirant el tràiler i sí que, bàsicament, parlant en castellà, però...
6: Castellà de Múrcia. I el pare és francès, per tant... No ho seguirem per aquí,
5: Màxim, m'encanta un accent, ell s'hi posa.
4: Vivi. Com es diu aquesta pel·li?
6: Aquesta és Lionel.
4: Que s'acaba d'estrenar, més.
6: Es va estrenar aquest divendres, és la nova pel·lícula, la primera pel·lícula de Juan Carlos Saiz, i és una perleta d'aquestes que, si no te la recomanen, no l'aniràs a veure.
4: O sigui, entre Sandra Bullock i...
6: Com?
4: La pel·lícula de les bruixotes. Pràcticamente Màgia 2. L'altra com es diu? Ostres, Sandra Bullock.
6: No ho sé. És a dir, entre totes les grans estrenes que trobava...
4: L'australiana, la gran estrella australiana...
6: La Nicole Kidman.
4: Ara, que no em sortia, Nicole Kidman. Entre aquesta pel·li, Pràcticamente Màgia, i Lionel, tu et quedes amb Lionel.
6: Sí, definitivament. És una pel·lícula coproduïda aquí a Catalunya. Va guanyar la millor pel·lícula a l'Atlàntida Mallorca Film Festival, a Transilvània, a Beijing i a la Seminci. Per tant, estem parlant d'una pel·lícula que no només recomano jo, recomana tothom. Passa que és tan petita que si no la busques no la trobes i que durarà segurament 4 dies a cartellera. Què és Lionel? Lionel és la història entre un pare i un fill que fan un viatge des de Múrcia, on viuen, fins a Marsella, que és d'on ve el pare i on viu la germana de la família. I és un viatge marcat per la sospita i per la desconfiança. El fill sent que ha estat negligit tota la seva vida pel seu pare, un d'aquests homes que no hi ha estat mai i quan hi ha estat no ha fet més que destrosses, i que, per tant, accepta d'anar amb ell amb una recança evident. I el pare, evidentment, ens dona proves com per desconfiar. És un tio d'aquests que és un destraler, Vull dir, convida gent que no hauria de convidar, es fiquen embolics, contesta... És el caos. És d'aquests homes que han perdut el control sobre la seva vida. Què fa la pel·lícula? Fa que l'estimem. Perquè, clar, tu quan jutges a una persona, jutges a la persona pel que ha estat, però també has de jutjar la persona pel que és ara. I el pare està visiblement emocionat per compartir el que és per ell tornar a Marsella i tornar al lloc on es va criar. I compartir les coses és estimar, en el fons. Lionel aconsegueix que et caigui bé una persona que és profundament qüestionable. Jo crec que ens ressona a tots aquest fer les paus amb els pares que de vegades resulta més fàcil que d'altres ocasions. Així que sí, recomanació. Recomanació i recomanació si us va agradar una altra pel·lícula que es diu Por donde pasa el silencio, de la Sandra Romero, que ara aquesta directora està pujant. També us la podeu apuntar si us ha agradat Lionel, en aquest cas, per veure-la. És a Filmin.
4: I ara anirem saltant això, de pel·lis a sèries. Ara en toca una a Apple TV.
11: What are you doing?
12: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
11: What do you want?
8: You know anything about why my slow horses keep turning up dead?
9: Slow horses. Slow horses.
6: Slow horses. Slow horses. Però ho estat amb accent londinenc, això.
9: Slow...
6: Gary Oldman.
4: Jo m'apunto els idiomes, insisteixo, però aquest hauria de... El Hackney l'hauria de practicar encara més.
6: Clar, jo no sé si heu vist Slow Horses, que, vosaltres.
4: No, evidentment no és una estrena, però no. Com que està en aquesta plataforma tan petita... Apple TV, que m'ha dit, val la pena subscriure's.
6: Sí que val la pena, tot el que produeixen està molt bé. Ah. Produeixen millor que ningú, és a dir, HBO és molt més gran, però produeix molta merda, perdoneu.
4: Sí, petit però bo.
6: Petit però bo. Aquesta és la secció petita però bona. Vinga. Escolta'm, 16 de setembre, que és dijous, divendres, dimecres, s'estrena la
4: setmana
6: nova
4: ve,
6: temporada, la sisena temporada de Slow Horses, després una cinquena temporada que diuen ha estat la millor de tota la sèrie, perquè ha replicat la fórmula de Slow Horses per excel·lència. Sabeu que Slow Horses és aquest grup de marginats de l'MI5, és el departament on es van
4: els espies.
6: Tirar els espies que queden trencats i traumatitzats per missions anteriors, que van a la deixalleria de l'MI5. I en aquest cas el que fa la sèrie és trencar la fórmula. Val, ja coneixem el que és Slow Horses, aquests casos que resolen uns pringats i sempre d'alguna manera se'n surten a l'últim minut. En aquest cas, explorem el passat del cap d'aquest operatiu, que és el Gary Oldman, un inspector padurreta increïble. No sé si el teniu com ubicat, però és el típic tio que fa l'acudit quan no toca i que diu les coses que pensa, com el Doctor House, d'alguna manera. Vale. Explorem el passat d'aquest agent, i alhora trobem que comencen a aparèixer membres de l'Slow Horse morts. Per tant, anem endarrere i comencem a posar amenaces reals en aquest grup que semblava que se'n sortiria de totes. Se'n sortiran de la sisena temporada? No ho sé.
4: Cha-chan.
6: Però les sèries no solen ser gaire més llargues. Per tant, els stakes, el que hi ha en joc, està molt amunt.
4: Doncs això, si dubteu Apple TV, potser ara és un bon moment per fer-ho.
5: Maria no us ha convençut.
4: O provar, ni que sigui un meset d'aquests, no? Encara fan això, els mesos de prova, les plataformes?
6: No ho sé.
4: Encara he aconseguit ser molt fidel a les meves i... Si no em crida molt una cosa, no m'ha...
6: Mira, podeu recuperar la secció que vam fer sobre deixar sèries a la meitat.
4: I a on la podeu recuperar?
6: A SER Catalunya.
4: A l'aplicació de la SER.
5: Quants cops ho direm avui?
4: I ara, alguns d'aquesta casa, d'aquesta emissora, ja estan muntant una excursió per anar a veure l'estrena d'aquesta pel·lícula. En tenim tantes ganes. Bueno, i ara que no respongui a les expectatives generades per la bola negra dels Javis.
6: Aviam.
5: Tu ja l'has vist, Mariona.
6: Sí, el festival de Cannes, on va guanyar el premi a la direcció. I, sincerament, és una molt bona pel·lícula, però les expectatives el que fan és inflar les pel·lícules fora del que és raonable. Aquesta s'estrena, recordem, d'aquí... Quants? 10 dies?
4: Em fas comptar.
6: Sí, el 25 de setembre.
5: Ai, pensava que era l'octubre.
6: No.
4: Ja, sí. El cap de setmana de la Mercè, no? Sí.
6: Recordem que és una pel·lícula complexa entre tres temps que parla de l'obra inacabada per Federico García Lorca perquè el van assassinar i que ve amb un run-run després del Festival de Cannes que fa que sigui força possible que la veiem nominada a tants Oscars com Emilia Pérez.
4: Vam parlar aquí l'altre dia, amb tu.
6: Sí, té moltes possibilitats i sobretot té escenes que són d'autèntica sublimació cinematogràfica. Després és una pel·lícula que és molt llarga, és una pel·lícula que està una miqueta mal filada en tant que és molt explícita, de vegades sembla que una mica paternalista i tot, però té algun moment d'eufòria que recordarem com a part del cine espanyol, especialment una escena amb Penélope Cruz, que jo crec que
4: insisteixes
6: si no
4: guanya... Insisteixes amb això. Amb
6: una escena faraònica amb Penélope Cruz cantant sobre un tanc amb tot de soldats feixistes, el soldadito espanyol, que em sembla una meravella.
4: Fa això de cupletista, no?
6: De cupletista René, la cupletista René. Increïble.
4: Sí. O sigui, d'aquelles escenes que... sortiran en els anals, no? D'aquelles que es convertiran en antològiques.
6: Si no li fan un homenatge als Goya cantant i ballant aquesta cançó meravellosa, jo m'enfado.
4: Molt bé. I ara, una altra pel·li. No sé si dir-ne Digger o Digger. Tu ets l'experti.
6: Digger.
4: Digger!
9: señor Rockwell. Soy Sandy
13: Clarkson. Ah, sí, hola, Sandy, el de la grieta de metro y medio. Así que ese glaciar de Groenlandia se ha separado un metro y medio. La mesa que tengo delante mide más de metro y medio.
9: Pero, señor Rockwell...
13: Mi polla mide una décima parte. ¿Quieres que cierre una plataforma de $1,000,000,000 de dólares por
4: algo
13: que...
4: Mira, ¿y qui és el propietari d'aquesta po... Pi!
6: Uau!
4: Tom Cruise!
6: Tom Cruise! El 2 d'octubre s'estrena Digger, la nova pel·lícula de l'Alejandro Gómez Iñárritu. Crec que és Gómez, sempre ho diu.
4: Si dius G, quedes
6: bé. G punto. G sí. Punto. Sí. Després punto de provar la comèdia...
4: Sí, tanquem parèntesi que ens en anem de temps.
6: Sí, perdó. Després de provar la comèdia amb Birdman i amb Bardo, falsa crònica d'unes quantes verdades que no va veure ni Déu, Iñárritu torna amb col·laboració amb Tom Cruise, que portava enamorat d'aquest director des de veure Amores Perros, el 2001.
4: Un Tom Cruise que surt lleig, eh?
6: Sí. Oh.
4: Molt lleig.
6: Tom Cruise està fent el que va fer Christian Bale a Vice el 2001, quan es va disfressar de multimilionari problemàtic i es va posar calva. O sigui, és el que fa tot actor quan deixa de ser un guaperes i comença a haver d'acceptar que s'ha fet gran, d'acord? Després de Missió Impossible, Tom Cruise ha vist que està cansat i ha decidit riure-se'n d'ell mateix. Jo diria, com a referències per ubicar Digger, aquesta història d'un multimilionari propietari d'una petrolífera que es veu que ha d'arreglar el món quan l'ha espatllat ell mateix i diu, però què dieu, si jo no he d'arreglar res? Per això tenim els polítics i els polítics bàsicament li tiren la patata calenta. En aquest cas, John Goodman com a president dels Estats Units.
4: Ostres.
6: Digger serà una sàtira descarnada, com ho va ser el Doctor Strangelove, com ho ha estat això, No mires arriba... I bé, la veritat és que a mi m'interessa relatiu, perquè ara tenim una sobrecàrrega de històries histriòniques sobre líders polítics que ho fan malament, que jo sincerament crec que hem de renovar l'imaginari. Hem d'imaginar altres coses, no? És com ja portem molts, no sé, molts Apprentis, molts In the Loop, molts presidents Trumps a la vida real, vull dir, parlem d'altres coses, no? Va. Convidem el Joan Iago.
4: Oh, endavant, sí. Maria, endavant. Home, podem parlar, per exemple, d'una gran efemèride que són els 50 anys de Carrie, la peli original, que serà un dels leitmotivs, per cert, del Festival de Sitges, on tornarem, oi, Clàudia?
5: Un any més? Es veu que sí.
4: Es veu que sí,
6: això diuen.
4: Carrie, que ara ha tingut un remake.
6: Sí, un altre.

0: mentre l'altra està tancada. Bueno, aquí tancada.
1: Imagineu-vos l'estudi de doblatge quan va fer aquesta escena. La bondat...
2: I algú tancat a l'altre.
3: Més fort que no s'ha fet.
0: Bueno, val la pena veure... Si tenim l'original, val... que és una pel·liculassa. Val la pela veure pena?
3: Val la pela? És una gran pregunta,
0: exacte,
3: eh?
0: Exacte, la pela i la pena.
1: Mira, la pela segur, perquè t'hauràs de subscriure a la plataforma... Ara no sé quina plataforma és, és igual. Busqueu internet, quina plataforma... Ah, Prime Video, Prime Video.
3: Busqueu-vos-ho, coi, jo estic farta d'anar-ho dient. Feu un favor, home, ja.
1: Mira, aquesta secció, no sé si informarem, però...
0: Apel·lem a la proactivitat de l'audiència.
1: Això mateix. A Prime Video teniu Carrie amb els seus 8 episodis. És la quarta versió que es fa d'aquesta...
0: Sèrie,
1: exacte, en sèrie. Aviam, jo diria, si us ha agradat el que ha fet Mike Flanagan fins al moment, recordem que va fer La maldició de Hill House, va fer Doctor Sueño. Doctor Sueño és una pel·lícula que està molt bé perquè agafava El resplendor i la reinterpretava, l'actualitzava des de la referència explícita. I jo crec que aquí Mike Flanagan farà el mateix, agafar Carrie i, en aquest cas, traslladar-la al bullying a l'era de les xarxes socials. Que crec que és important, clar, perquè ara mateix no és el mateix que et diguin tonto a l'escola, que no pas que t'ho comentin a Twitter.
0: Vols dir que ara mataríem més gent, no?
1: Sí.
0: Carrie carregaria tres instituts.
1: I tant. Llavors, jo crec que valdrà la pena veure què han fet. Una altra cosa és que vulgueu dedicar-hi el temps si teniu altres sèries començades, com Slow Horses, que teniu 6 temporades per veure abans. Vull dir que és una feina del 7 d'octubre.
0: Oh, escolta, i comprem també Cap a casa, una sèrie que tenim ganes de veure, a 3CAT, i que s'estrena, doncs, ja o sigui, la setmana que ve és 21.
1: No ho sé.
0: Avui tenim un problema amb el calendari. Tenim un problema amb el calendari. És Gènesi sobre la figura de Ferran Adrià.
4: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
5: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mati a vosaltres, no?
6: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
6: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
6: Has tocat algun mestre?
7: Això és una altra lliga. Això són dos estrelles Michelin. Primer, il·lusió. Després, passió. I al final, obsessió. Sents?
0: Clar, aquí el repte és no caure en el meme, no? Sí.
1: Perquè, se n'havia sentit mai aquesta cançó.
0: De 31 fam, no? Sí, home, sí.
1: Uau.
0: Ferran Adrià.
1: Uau.
0: Doncs això,
1: splash,
0: els problemes de les imitacions amb Ferran Adrià.
1: Ja,
0: clar, no caure,
1: ja.
0: Però, bueno, per les imatges que he vist... No està malament, no?
1: Gènesi, clar, el que farà és un biòpic sobre l'auge del bulli, alhora que relata com una crítica gastronòmica que ve d'Estats Units, que interpreta, crec, Mireia Vilapuig. Joana Vilapuig, disculpeu. Torna i remunta al restaurant familiar. Serà com una espècie com The Bear, jo crec. Un The Bear passat per l'èpica dels genis de la gran cuina. En aquest cas, Ferran Adrià, però que no ve sol. Recordem que no és només Ferran Adrià, Juli Soler també i Albert Adrià. Vull dir que aquí tenim un trio d'asses important, també un trio d'asses interpretatiu.
3: Miquel Fernández com a Ferran Adrià, Ivan Masdeguer com a Juli Soler i Carlos Cuevas com a Albert Adrià.
1: Ah, això, Carlos Cuevas.
0: I Mònica López, que
3: i
0: també
3: Mònica
0: actua,
3: López,
0: també
3: Pere
0: Arquillué
3: també, Mario sí. Gas... Bueno,
1: molt bé, sí.
0: Doncs, fins aquí.
1: Que fort.
0: Que hem parlat de sèries gastronòmiques, no tens gana ja?
1: Uf, sí, una miqueta.
0: Ara, recuperarem forces, energia, i després de dinar podem anar de festivals, perquè tenim un cap de setmana de la Diada amb l'agenda cultural, que no ens l'acabem. Mariona, què tal?
1: Molt bé. Els estimo, don't please me.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Va, doncs sí, coses per fer el que queda d'aquest cap de setmana.
2: Per no fer-nos mal.
1: El que queda d'aquest cap de setmana llarg, eh? Perquè molts de vosaltres vau fer festa ahir, que era la diada. I comencem per l'altaveu.
3: Exacte.
1: A Sant Boi.
3: Sí, la 37a edició va començar aquest dijous amb un concert per celebrar els 50 anys de la històrica diada del 76.
1: Artistes com Lluís Gavaldà,
3: Muixca i Gret, els Amics de les Arts, Joan Garriga, Maria Hein, van compartir escenari per tocar himnes de la nova cançó, i ens ho explicava el director del festival, Víctor Partido.
4: Tens d'haver poder gaudit d'un concert que rememora les 50 diades en democràcia, però sobretot la primera que es va posar a terme a la vila Sant Boi de Llobregat l'any 76, després de la mort d'en Franco, quan les coses i les llibertats no estaven gens clares, i rememorar aquesta lluita i continuar lluitant, no?, per conservar aquestes llibertats és molt important, i fer-ho mitjançant la música i fer-ho mitjançant aquestes quatre generacions que han format part d'aquest concert a l'escenari de la plaça de l'Ajuntament. Yeah. Amb un repertori que ens porta a la nova cançó, que s'han captat molts himnes i moltes cançons. Yeah. Molt, molt importants.
1: I encara queda festival, eh? Tant aquesta tarda com demà.
3: Hi haurà concerts, exposicions i converses amb autors repartides per diferents espais de la ciutat, i aquest vespre amb actuacions dels grups La Perra Blanco i 091.
1: Ah, els mítics 091. Més coses ara, cap a Tàrrega anem, perquè aquest cap de setmana és la Fira Tàrrega, la gran cita de les arts de carrer.
3: La fira va començar aquest dijous amb l'espectacle inaugural de la companyia catalana Kamchatka, dedicat a les persones migrades, i fins demà diumenge hi ha programades funcions de circ, humor, dansa i teatre durant tot el dia, com els ballarins Los Informals o el Mètode Rosa de Pere Faura, que ho vam tenir aquí.
1: Encara teniu temps d'anar-hi, com diem, que a més aquest any hi ha molta entrada gratuïta i rebaixes de preu, eh?
3: Ole que ole.
1: Molt bé, i acabem.
3: L'últim festival de l'agenda d'aquest cap de setmana, que fem aquí al Tot és Comèdia, fem una mica de jazz.
1: L'Hora del Jazz.
3: Sí, un festival que, a diferència d'aquests últims, se celebra fins al 17 d'octubre. 36a edició, se centra un cop més a la plaça de la Vila de Gràcia, amb 6 concerts repartits els diumenges a la tarda, aire lliure i a sobre gratuïts, què et sembla?
1: Sí, però és que més després hi ha també més jazz arreu del país.
3: Clar, no? Reus, Tarragona, Lleida, Girona, Sitges, Olot i uns quants més. Vull dir que actuacions a sales, clubs i espais d'11 municipis.
1: Molt bé aquesta agenda.
3: Hala.
1: Vinga, ja està. Clàudia Arcarons, ens veiem demà.
5: Molt bé.
1: Mariona Borrull, sort.
6: Ciao. Arrivederci.
1: A descansar-hi,
5: eh? Ciao.
1: El control Dani Punti Prats. Demà més Tot és Comèdia, aquí a la sèrie Ser Catalunya. Ara us quedeu amb L'Hora 14. Deixem alegria. Adéu. Adéu.